Ori, ori. Per què estàs tan d'allà, eh? Xango de bufà, de pita, pram. Va, ja està. Vinga, vagues. Va, de pita.